0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat, de moment, situació tranquil·la a les carreteres amb només una avaria, la 2 a Òdena, direcció Barcelona, que deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de les línies R13 i R14 es restableix avui entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques després del robatori de cable que va interrompre el servei la setmana passada. Tot i això, es manté encara el servei alternatiu per carretera entre Lleida i la plana Picamoixons, mentre DIF continua reparant els danys en la infraestructura. I també en mobilitat, un incendi en un túnel entre les estacions de Clot i Glòries de l'L1 del metro de Barcelona ha deixat 137 persones afectades, 131 amb ferides lleus i 6 menys greus, i 39 de les quals han estat traslladades a centres sanitaris. Els bombers van evacuar unes 120 persones i van extingir ràpidament el foc. El servei s'ha pogut restablir, de fet, amb normalitat aquest matí a primera hora, i TMB investiga ara si l'origen de l'incendi va ser el despreniment d'una peça del revestiment del túnel. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport a l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos combois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó, a la província de Castelló, des d'Amposta. En aquest sentit, diversos municipis de l'Alt Urgell han restringit també aquest estiu l'accés a gorgs i rieres per prevenir precisament incendis i evitar massificacions i actes incívics. Bassella i Coll de Nargó han regulat els accessos mitjançant decrets municipals vinculats al Pla Alfa, mentre que Organyà ha tancat espais de bany per recomanació també dels agents rurals. I la Generalitat i Vietnam Airlines estudien establir un vol directe entre Barcelona i Hanoi que convertiria la capital catalana en la primera ciutat de l'Estat amb aquesta connexió directa. El president Salvador Illa ha explicat que les dues parts han assentat les bases per tal d'analitzar la viabilitat del projecte, tot i que ha advertit que el principal obstacle és la manca de disponibilitat d'avions de gran capacitat per part d'aquesta aerolínia. I pel que fa al temps del dia, estarà marcat avui pel domini del sol amb alguns núvols baixos, això sí, ara al matí, especialment a la Costa Daurada, i també nuvolades de tarda al Pirineu, Prepirineu i també al nord-est, que no deixaran cap precipitació. Pel que fa a la temperatura, continuarà avui pujant, amb màximes que podrien arribar avui als 38 graus a Ponent i valors generals entre 34 i 36 a gran part de l'interior, mentre que el litoral augmentarà també la sensació d'aixafogó. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, de moment, situació encara tranquil·la a les carreteres amb una avaria en la 2 a Òdena, direcció Barcelona, que deixa un carril tallat i retencions habituals als accessos de Barcelona, també a la 2 a Cornellà, a la P7 a Barberà i, finalment, a la C58 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de les línies R13 i R14 es restableix avui entre Lleida i les Borges Blanques després del robatori de cable que va interrompre el servei la setmana passada. Tot i això, es manté encara el servei alternatiu per carretera entre Lleida i la Plana Picamoixons, mentre DIF continua reparant els danys a la infraestructura. I també un incendi en un túnel entre les estacions de Clot i Glòries de l'L1 del metro de Barcelona ha deixat 137 persones afectades, 131 amb ferides lleus, 6 menys greus i 39 de les quals han estat traslladades a centres sanitaris. Els bombers van evacuar unes 120 persones i van extingir ràpidament el foc. El servei s'ha pogut restablir amb normalitat aquest matí a primera hora i TMB investiga encara si l'origen de l'incendi va ser el despreniment d'una peça del revestiment del túnel. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos convois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó, a la província de Castelló, des d'Amposta. En aquest sentit, també diversos municipis de l'Alt Urgell han restringit aquest estiu l'accés a gorgs i rieres per prevenir precisament els incendis i evitar massificacions i actes incívics. Bassella i Coll de Nargó han regulat els accessos també mitjançant decrets municipals vinculats al Pla Alfa, mentre que Organyà ha tancat també espais de banys per recomanació dels agents rurals. I la Generalitat i Vietnam Airlines estudien establir un vol directe entre Barcelona i Hanoi que convertiria la capital catalana en la primera ciutat de l'estat amb aquesta connexió. El president Salvador Illa ha explicat que les dues parts han assentat les bases per analitzar la viabilitat d'aquest projecte, tot i que ha advertit que el principal obstacle a hores d'ara és la manca de disponibilitat d'avions de gran capacitat per part d'aquesta aerolínia. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir els fets.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè millora la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I la Generalitat i Vietnam Airlines estudien establir un vol directe entre Barcelona i Hanoi que convertiria la capital catalana en la primera ciutat de l'estat amb aquesta connexió. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que les dues parts han assentat les bases per tal d'analitzar la viabilitat d'aquest projecte, tot i que ha advertit que el principal escull és la manca de disponibilitat d'avions de gran capacitat per part d'aquesta aerolínia. I ja també ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant, volíem dir, el país, enviant dos convois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, s'aixeca el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que ja ha calcinat, recordem, 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I en aquest sentit, diversos municipis de l'Alt Urgell han restringit aquest estiu l'accés a gorgs i rieres, precisament per prevenir incendis i evitar massificacions i actes incívics. Bassella i Coïta i Nargó han regulat els accessos mitjançant decrets municipals vinculats al Pla Alfa, mentre que Organyà ha tancat també espais de bany per recomanació dels agents rurals. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la 2 a Òdena, direcció Barcelona, deixa encara un carril tallat i també hi ha retencions habituals als accessos de Barcelona, a la 2 a Cornellà, a la P7 a Barberà i també a la C58 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de les línies R13 i R14 es restableix avui entre Lleida i les Borges Blanques després del robatori de cable que va interrompre el servei la setmana passada. Tot i això, es manté encara el servei alternatiu per carretera entre Lleida i la Plana Pica, Moixons, mentre DIF continua reparant també els danys d'infraestructura. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial TENS en 118 municipis que continuen complint els criteris de tensió del mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos combois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, aquest matí s'ha aixecat ja el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que, recordem, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. Segons les mateixes fonts, no consten persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Secat. Per aquest incident, el telèfon d'emergència del 112 ha rebut un total de 31 trucades. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació per la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ja a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home també va resultar ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després de compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les zones ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de les carreteres de Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una variant, l'AP7, a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. Van anar també degut a la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellolí. En sentit Barcelona també hi ha retencions en aquest punt. A més, la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat la normalitat després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que n'afectava la circulació, i també recuperen la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons.

0: des del 2008. Segons l'enquesta de població activa, el nombre de persones desocupades s'ha reduït fins a les 343.000, amb 92.600 aturats menys que el trimestre anterior i 5.300 menys que ara fa un any. I Renfe, apartat de Rodalies, a l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional a Catalunya, Antonio Carmona. Carmona assumirà a partir d'ara noves funcions a serveis comercials. Renfe explica que els canvis s'han fet després de l'arribada d'Òscar Playà al capdavant de la nova empresa mixta de Rodalies. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, l'ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. No hi ha hagut persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil ha hagut d'activar també la prealerta del Pla Secat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després dels compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen també una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de carreteres a Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. A més, recordem que la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat ja la circulació després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que va afectar-ne la circulació. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris de detenció al mercat de l'habitatge. Alhora, també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'accessibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I Catalunya ha tancat el segon trimestre d'aquest 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se, per tant, per sota del 8% per primera vegada

0: I un incendi ha calcinat una casa ocupada de Pineda de Mar aquesta matinada i ha obligat també a desallotjar els ocupants de l'immoble i diversos veïns per precaució. Tot i el col·lapse parcial del sostre de la casa i els greus danys estructurals, no hi ha hagut ferits, ja que el matrimoni que residia ha pogut sortir a temps. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre l'edifici continua acordonat pel risc d'esfondrament. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i també amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les causes del fet. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després dels compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i també els danys dels cultius doni resultats, però reclamen també una reunió urgent amb el Departament de Territori per abordar la gestió de les ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls a les carreteres a Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una variant, la B20, a Barcelona, deixa un carrer tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, també una altra, l'AP7, a Castellbisbal, deixa en aquest cas un vehicle al voral.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cauen 22 municipis, com ara Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'hi incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
2: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir o mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
1: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA. Maite Polo.
3: La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
1: Amnistiats els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
3: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramon Abarrufet, Anna Simó, Lluís Maria Corominas i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
1: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
3: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida a la gent.
4: Queda un any per culminar esta legislatura, un any per culminar reformes, per seguir avançant, per demostrar que Espanya tiene un camí propi.
1: Està en cursa contra rellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova onada de calor.
3: La baixada de les temperatures d'aquesta

0: dels 35 graus i en alguns racons de la vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al delta de l'Ebre, de pas que t'emboli, i també compta perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la xifra més baixa per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
2: Segons les dades de l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
1: Cultura, avui engega el Festival de Música de Cambrils.
2: Nova edició del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torres. Roja.
1: Esports, Jordi Cervantes, bon dia. Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
3: El davanter uruguaià ha signat la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
1: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1 milions. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
6: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament, es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
5: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
1: Gràcies, Simon. Per cert, el sindicat de llogateres ja ha reaccionat. Considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona en mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març el topall de preus de lloguer.
2: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
1: I és que els preus del lloguer, per exemple, a Rubí, continuaran màxims històrics. Segons les últimes dades publicades per l'Incasòl, el rebut mensual mitjà a la ciutat vallesana és de 816 euros, més dos per sota del màxim històric registrat a finals de l'any passat. Ràdio Rubí, David García.
7: Els 816 euros corresponen als tres primers mesos d'aquest 2026, les últimes dades que tot just s'acaben de publicar, i són només 2 euros menys que el màxim històric de preus al qual es va arribar el trimestre anterior. Tot i que Rubí és una de les ciutats declarades com a zona tensionada pel cost de l'habitatge, l'actual regulació estatal dels preus màxims del lloguer no està baixant els rebuts. Carlos Aguilar, el gerent de l'empresa municipal d'habitatge, explica que els lloguers de la ciutat vallesana no han deixat de pujar des que el Tribunal Constitucional va anul·lar la regulació catalana que es va aplicar el 2021.
8: L'únic any que s'ha aplicat l'any sencer és l'únic any que van baixar els preus des del 2020. És l'únic. Sí que aquest últim any amb la regulació estatal s'ha temperat una mica.
7: Rubí té un preu mitjà del lloguer més car que el de Reus, Manresa, Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià del Besòs, per exemple. És, de fet, molt similar al que s'està pagant a Sant Boi de Llobregat, Platja d'Aro o a la ciutat veïna de Castellbisbal.
1: Gràcies, David, i seguim amb tu, Mont, perquè Salvador Illa, ho dèiem en titular, s'haurà de comparèixer per explicar el desgavell de les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament d'avui ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la Cambra Catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
5: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant

0: Per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
1: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber, és un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu, nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
0: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
2: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
0: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
3: I el Tribunal Suprem ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
4: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional, justament de l'octubre passat, i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
3: Ah, el Suprem, recordeu, ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret.
5: Notícies en xarxa.
3: 6 minuts i un quart de 3, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura, només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
4: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments, descartant així Barcelona, que també optava a acollir-la.
3: Més detalls en la següent crònica del nostre company Marc Pijuan. Bon dia.
6: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la seguretat social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
7: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
6: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a refermar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
3: Compareixença on Sánchez ha aprofitat per declarar la zona catastròfica, les calcinades per l'onada d'incendis, i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
4: El president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
7: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
4: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. I més a partir de demà, quan l'Agència Estatal de la Meteorologia ha anunciat l'arribada d'una nova onada de calor.
3: I mentrestant, a Catalunya, després de l'incendi que va afectar les Gavarres i diverses urbanitzacions de Calonge i Sant Antoni, els veïns i veïnes de Cabanyes han impulsat una campanya de micromecenatge per donar suport a les tasques de prevenció d'incendis. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
8: Fins ara han recaptat 19.950 euros, una quantitat que lliuraran a l'ADF Gavarres Marítima perquè puguin adquirir nou material destinat a la prevenció i extinció d'incendis sempre en coordinació amb els bombers. Ho detalla Gaspar Segués, coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
9: Ens ha sorprès, la veritat, molt gratament, que els veïns s'hagin ofert a fer aquesta ajuda i hem pensat que ens anirà perfecte perquè havíem rebut dos vehicles nous i ens faltava en aquest moment pues, poder-los acabar d'equipar, perquè tenim els vehicles però ens faltaven els armaris on guardem el material i tot, on posem les eines a sobre, vull dir, ens anirà molt bé, i després renovar molt del material que els voluntaris, ja fa més de 15 anys que tenim i que tocava renovar, com que són cascos, són les jaquetes de quan anem a foc.
8: Els impulsors de la iniciativa expliquen que aquesta és una manera d'agrair la feina que van fer tant els voluntaris de l'ADF com els bombers durant l'incendi, així com la tasca de vigilància i prevenció que continuen desenvolupant al territori.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Crònica econòmica, 2:15. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%, unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
10: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
11: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
10: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
12: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
13: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
10: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
3: I en punt un quart de tres, Vietnam Airlines estudiarà la viabilitat d'un vol directe entre Hanoi i Barcelona. Seria la primera connexió sense escales entre Espanya i aquest país del sud-est asiàtic. Ho ha anunciat el president del govern, que continua de viatge oficial per enfortir les relacions comercials.
4: Salvador Illa ha explicat que el coll d'ampolla per dur a terme l'operació és la disponibilitat d'avions per part de la companyia vietnamita per fer la ruta Hanoi-Barcelona, i ha augurat que si acaba sent així no serà ràpid.
14: Hem d'estudiar-ho, però jo he vist interès en reforçar les connexions de Vietnam amb Europa, molt especialment amb Espanya, que és el país europeu en aquest moment, diguem-ne, que més està treballant per tenir, per estrenyar els llaços econòmics amb Vietnam, no? I he vist interès i jo crec que no serà immediat. Tampoc nosaltres movem decisions, això ha sigut molt clar, jo també a la reunió, no movem decisions ràpides, movem decisions estudiades, ben fonamentades.
4: Aquesta tarda Illa es reunirà amb una delegació de l'empresariat català al Vietnam, a la ciutat de Ho Chi Minh, i la segona part de la gira serà a Singapur. Es preveu que torni a Catalunya aquest dijous.
3: Ja avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona-Montjuïc en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments, des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
4: Els primers edificis a anar a terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de la muntanya des de principis del segle XX.
15: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992, i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
4: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
3: I la línia 1 del metro a Barcelona, iniciada aquest dimarts al matí a les 5, puntual al servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
4: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria ser una peça de revestiment del túnel que s'investiga si es va incendiar i va caure o bé al revés.
3: I l'història i portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha estat apartat del seu càrrec a Rodalies.
4: Segons han confirmat fonts de la companyia, Carmona ha estat cessat com a director de Relacions Institucionals des d'on exercia d'interlocutor amb administracions i mitjans de comunicació. Des de llavors s'ocupa de noves funcions en els serveis comercials de l'operadora ferroviària.
3: En 12 minuts, i arribem a 2:15, col·lectius i institucions mostren unitat en contra del Plater. A les Terres de l'Ebre, alcaldes, entitats i sectors econòmics s'han reclamat un reequilibri territorial en la implantació d'energies renovables i recorden que les comarques ebrenques ja són productores d'energia. Canal T, Blanca Carol.
16: Els agents que s'han reunit avui a Miravet han defensat que les Terres de l'Ebre ja han complert la seva part de solidaritat energètica. Per això han demanat una moratòria del pla i proposen alternatives com la repotenciació de parcs eòlics. Joan Obanell és el president del Consell Comarcal de la Terra Alta.
17: La Terra Alta, com dic, ja hem complit i complim des de fa anys en aquesta solidaritat a nivell d'energies renovables. Per tant, demanem aquesta moratòria temporal per a nous projectes eòlics en el nostre territori. No es tracta d'aturar la transició energètica, sinó de fer-la bé.
16: Denuncien que el govern vol sacrificar un territori per salvar-ne un altre i per això demanen que no hi hagi imposicions, sinó una cogovernança. Les entitats ecologistes, per la seva banda, han denunciat que el pla ve a consolidar el model que hi ha hagut fins ara. La protesta, però, no ha sigut només territorial. Avui també s'han reunit alcaldes d'altres zones de Catalunya per mostrar la seva oposició a la planificació de la Generalitat.
3: I el sindicat agrari Jar també exposa el seu rebuig al pla, creu que posa en risc la sobirania alimentària i també el futur dels joves agricultors a l'hora de poder treballar la terra. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
18: Cisco Esquerra, responsable d'Agenda Rural i Transició Energètica de JARC, ha posat de manifest el malestar del sector exposant els arguments de les al·legacions.
19: Que es deixi sense efecte aquest plàter i tornem a començar de nou i d'una altra manera, no? Podríem acabar amb això renovable, sí, però d'aquesta manera no, que és un vell com les nuclears i com tantes coses, no? Però jo crec que en el territori s'està actuant tan malament i de fa tant temps que la gent pues, està cansada i totes les propostes que mos fan, la gent pues, se hi tira que no.
18: Esquerra ha insistit al govern a començar de nou i deixar sense efecte aquest plàter que abasta 300.000 hectàrees agrícoles.
3: I abans de la cultura, un apunt, ho hem sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys. L'històric banquer, nascut a Barcelona el 1931, va ser director general i president de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer internacional.
4: De fet, Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX. Sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
3: Moment per la cultura. Avui arrenca una nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils.
4: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
3: Ves a Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
20: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Anna Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Ignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
21: Tindrem una proposta paritària, és un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, ritmes llatins, jazz, blues, gospel.
20: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
3: I l'orquestra del Festival de Bayreuth aterra a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista el pròxim 29 d'agost, en la que és la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
4: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Amb ell, la formació donarà el tret de sortida a una gira per tot l'estat amb motiu del 150è aniversari del Festival de Bayreuth. I, a més, celebrarà la cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
1: Que ningú, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
4: Després de Barcelona, la formació continuarà la gira amb actuacions a Santander, Sevilla, Madrid i València.
3: 7 minuts i arribem a 2:45, moment pels esports. Ens porta un dia més el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
2: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols. I és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
22: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
23: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
22: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'Uruguai a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
2: A primera divisió, el Barça masculí continua a Anglaterra amb la seva preparació, on avui farà doble sessió d'entrenament. De la seva banda, l'Espanyol està previst que arribi aquesta tarda també a terres angleses, on hi farà una estada de 5 dies a la ciutat esportiva del Burnley. A la primera federació, la Unió Esportiva Sant Andreu és a Palma, on hi farà una estada pretemporada de 3 dies, i en què demà al matí se les veuran amb el Mallorca bé en un amistós. El jugador quadribarrat, Pau D'Arbre, valora com evoluciona la posada a punt de l'equip.
24: Bueno, està sent una mica dura, però al final és el que busquem, agafar confiança, agafar ritme, i bueno, ens estem coneixent una mica. I a nivell de l'estatge, el que esperem és sobretot una bona cohesió, seguir entrenant per no perdre el ritme i que l'equip vagi rodant de poc a poc per arribar perfecte a l'inici de la Lliga.
2: A la segona federació masculina, el Terrassa començava ja el curs 26-27. El tècnic Oriol Alsina es mostra satisfet per comptar amb una plantilla llarga i de qualitat.
25: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser l'any passat no el teníem. Esperem que les regions ens respectin i que els jugadors competeixin una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
2: I el Palau de l'Hockey Lliga Femenina anuncia l'arribada de David Alonso a la seva banqueta. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà.
26: Molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença, doncs és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club. I res, moltes ganes de començar a treballar, de que arribi la pretemporada i d'arrencar amb força.
2: I lamentem que el Balomano Granollers lamentava ahir la pèrdua de Miquel Prat Palaus, llegenda del club i capità de la Recopa d'Europa que el conjunt ballesà va aixecar el 1976.
3: Doncs gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:45 de la tarda.
27: La xarxa de comunicació local.
28: Una cigarreta.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cau en 22, com Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
2: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
1: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de comparèixer per explicar el desgavell a les proves PISA, Maite Polo.
3: La mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
1: Amnistiat els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
3: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramon Abarrufet, Anna Simó, Lluís Maria Corominas i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
1: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
3: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida de la gent.
4: Queda un any per culminar esta legislatura, un any per culminar reformes, per seguir avançant, per demostrar que Espanya tiene un camí propi.
1: Cursa contra rellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova, la quarta onada de calor.
3: La baixada de temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament, però a Madrid, Toledo, Ávila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
1: Previsió del temps. Luismi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte a ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la millor xifra per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
3: Segons l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
1: Cultura engega el Festival de Música de Cambrils.
3: Nova edició del certamen, que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
1: Esport, Jordi Cervantes, Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
6: El davanter uruguaià signa la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
1: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat en residencial tens amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
2: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament, es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
7: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
1: Les reaccions ja han arribat. El sindicat de llogateres considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona en mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març de l'any vinent el topall de preus de lloguer.
3: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
1: I seguim amb tu món, perquè Salvador Illa haurà de comparèixer per explicar el desgavell a les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la Cambra Catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
7: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
8: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
7: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
9: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop.
7: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt i final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
1: Per cert, que el Tribunal Suprem, us ho dèiem en titular, s'ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017 i el Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
3: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada o no constitucional. Doncs bé, després de l'aval del Tribunal Constitucional de l'octubre passat i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
1: Un Suprem que ahir ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret. I ho acabem de saber fa uns minuts, el Consell de Política Fiscal i Financera previst per demà a Madrid i que havia de debatre el nou model de finançament ha quedat suspès.
3: Ho ha decidit el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, atenent la petició dels presidents de comunitat del Partit Popular. Fa una estona, preguntada sobre aquesta possibilitat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'oposava a l'ajornament.
2: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
3: La reunió sobre el finançament se celebrarà el 4 de setembre.
0: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i arribem a 3:45 de la tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura a només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
3: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments i quedarà descartada Barcelona, que optava a acollir-la.
10: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la Seguretat Social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
4: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
10: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a reafirmar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
1: Gràcies, Marc Pijoan. Una compareixença on Sánchez, per cert, ha aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades amb l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
3: Abans, però, el president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
4: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
3: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova onada de calor.
1: 3 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. És un dels titulars destacats de la jornada. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%. Unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
11: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
12: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
11: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
13: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
14: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
11: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
1: I encara en clau econòmica, avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona a Montjuïc, en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
3: Els primers edificis a terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de Montjuïc des de principis del segle XX.
15: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992, i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
3: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
1: I la línia 1 del metro a Barcelona ha iniciat aquest dimarts al matí a les 5 el servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
3: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria estar en una peça de revestiment del túnel que ara s'investiga si es va incendiar i va caure o bé va ser al revés.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: En punt 3:15 de la tarda, Badalona i Sant Adrià de Besòs han detallat la candidatura conjunta a la nova edició del Pla de Barris de la Generalitat. Sota el nom Recosim Fronteres, Teixint Comunitat, el programa preveu 27 intervencions entre el 2027 i el 2031 amb un pressupost global de 25 milions d'euros pendent de resolució per part del govern. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
16: La candidatura conjunta al Pla de Barris se centra en els barris limítrofs dels dos municipis, especialment a la banda sud de Badalona, com ara Artigues, El Remei, Sant Roc, Sant Mori i Sant Antoni de Llefià, així com els seus equivalents a Sant Adrià, com Sant Joan Baptista. En total, l'àmbit d'actuació engloba una zona de més de 33.000 veïns que, tot i ser de dues ciutats diferents, comparteixen serveis, mobilitat i problemàtiques socials. Entre les actuacions més destacades hi ha la reconversió de l'antiga caserna de bombers de Sant Roc en un equipament comunitari orientat a la capacitació sociolaboral. El pla incorpora igualment un ampli paquet d'accions socials, amb una inversió destacada per reforçar la cohesió comunitària i reduir desigualtats en una de les zones amb rendes més baixes de l'àrea metropolitana. S'inclouen serveis d'atenció a persones vulnerables, programes educatius i de convivència, suport a comunitats de veïns, promoció de l'ocupació i iniciatives de salut i benestar juvenil.
1: I Junts per Girona condiciona el seu suport al nou cartipàs de l'Ajuntament al fet que es mantingui la reforma del padró i no s'acabi limitant l'obertura de botigues de bicicletes. Girona FM, Pau Villafañe.
17: La portaveu del partit, Gemma Geis, ha explicat que no volen posar entrebancs al funcionament de l'Ajuntament, però demana que no hi hagi cap pas enrere en la reforma del padró i que es descarti una moratòria específica per les botigues de bicicletes. Geis ha explicat que no es tracta de dir a l'alcalde com organitzar el govern, sinó de preservar les polítiques impulsades per Junts.
18: No volem bloquejar el cartipàs i estem disposats doncs, a facilitar-lo, però també tenim l'obligació de preservar la feina que hem impulsat durant aquests 3 anys i les decisions que han estat bones.
17: Geis ha lamentat que la proposta de limitar les botigues de bicicletes hagi ressorgit just després de la sortida de Junts del govern, mentre queden pendents altres regulacions comercials. Pel que fa al padró, la portaveu ha estat taxativa. Mantenir els criteris actuals de control és per Junts una línia vermella.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van tenir lloc ahir a la nit, quan els agents van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública.
3: En arribar, els agents van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència d'un home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir un altre home per la seva presumpta relació.
1: Més detalls mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
19: Els fets van passar al voltant de les 11 d'aquesta passada nit a la confluència dels carrers de les Bòbiles amb Pedraforca. Els Mossos van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses unitats de seguretat ciutadana del cos i també dotacions dels serveis d'emergències mèdiques. En arribar al lloc, els agents però van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència per arma blanca d'aquest home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir també un altre home de 35 anys per la seva presumpta relació amb aquests fets que us expliquem. En el marc de l'incident, un altre home també va ser ferit i traslladat a un centre hospitalari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes i el detingut passarà a disposició judicial quan finalitzin les diligències policials.
1: I ho han sabut fa uns minuts. El primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys.
3: L'històric banquer nascut a Barcelona el 1931 va ser director general i president de la Caixa d'Estalvis i Pensions entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer. Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX i sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
1: 11 minuts i arribem a les 3. Moment per la cultura.
20: Te llevo siempre en mi maleta.
1: I per la nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils s'arrenca aquest dimarts. No sé vos.
5: esborrar l'etiqueta.
3: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
1: Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
21: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Ana Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui ja no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
22: Tindrem una proposta paritària, és un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
21: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
1: I més coses, perquè aquest matí s'ha presentat la promoció del festival TNT d'Arts Vives i Nous Formats, que arriba a la seva 19a edició. En aquesta edició s'estrenen 5 espectacles dels artistes residents de la temporada. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
23: La principal novetat d'enguany és que el certamen vol obrir-se encara més a la ciutat i que tothom se'l faci seu. Per això oferirà 6 espectacles gratuïts en diversos punts. Són Teatro Aleatorio de la Chachi, KMS of Resistance de Mehdi Lacan, La Via Làctea de Maria Vera i La Luz del Lobo No Pesa de Pere Jou i Aurora Bausà. I per tots els públics, Oxímoron de Checho Tamayo i Granotes al cel, Aigua a la terra de Banda Esfèrica. Tot anirà lligat amb tallers i activitats participatives als barris. Marion Batriu és la directora del Festival TNT.
24: Seguint aquesta voluntat de fer el TNT més visible a la ciutat, aquest any hem creat una nova etiqueta que es diu TNT a les places, i que d'alguna manera, doncs, sota aquest paraigües, volem posar en valor aquest recorregut que es pot fer pel festival si només anem, doncs, a les propostes públiques, en espai públic i gratuïtes.
23: En total, 18 propostes, 6 d'elles gratuïtes. L'abonament per a 5 espectacles costa 50 euros i per a 8, 65.
1: I en situa Vilassar de Dalt tornarà a convertir-se aquesta tardor en el punt de trobada dels amants de la fotografia analògica amb una nova edició del festival Revela't. Premi a Mèdia, Manel Ferrer.
25: Vilassar de Dalt acollirà de l'1 al 18 d'octubre la 14a edició del Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània Revela't. El cap de setmana central, del 16 al 18 d'octubre, reunirà exposicions, visites guiades, conferències, un màrquet fotogràfic i activitats familiars. Amb el lema Maneres d'escapar, el festival proposa una reflexió sobre les diferents formes d'evasió a través d'una vintena de projectes fotogràfics. Coincidint amb el bicentenari de la primera fotografia, també estrenarà la primera jornada de patrimoni fotogràfic i cultura visual. Entre els artistes confirmats hi ha J.M. Castro Prieto, Johnny Sternbach, Tracy L. Chandler, Marcus Keasler i Àlex Llobet. A més, el fotògraf Manel Armengol rebrà el distintiu de plata del festival durant l'edició d'enguany. Les entrades ja estan a la venda amb preu reduït fins al 31 d'agost.
1: I l'orquestra del festival de Bayreuth aterrarà a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert, dalt de l'escenari modernista, el pròxim 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
3: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
26: Que ningú, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
1: I de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Christian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
6: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols i és el màxim golejador i el jugador més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
17: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
27: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí
2: es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
17: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'Uruguai a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
6: A segona federació masculina, el Terrassa començava ahir el curs 26-27 amb els primers entrenaments de la pretemporada. Marc Casulleres, Canal Terrassa.
4: El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa. Aquest dilluns l'Estadi Olímpic ha acollit el primer entrenament de la pretemporada a Muriols i en el capdavant. El tècnic d'Arenys agafa aquest cop l'equip des de l'inici, no pas des de la jornada 9, com va passar l'any passat quan va arribar substituint Víctor Bravo. El Terrassa compta amb 12 incorporacions, entre les que destaquen els ex-Sant Andreu, Max Marcet i Marcos Méndez, i jugadors que l'any passat jugaven a primera federació, com Sergio Moreno, Gabri i Ekeitz Molina.
7: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser l'any passat no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
4: El Terrassa jugarà 7 amistosos amb l'objectiu d'arribar en forma a la primera jornada contra el Castelló B. El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa.
6: El general i Palau anuncia l'arribada de David Alonso a la banqueta de l'equip de l'Hockey Lliga Femenina. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà durant un tram del curs passat. Alonso explica com vol que sigui el seu equip per aquest curs.
8: Objectius com a entrenador, els que em marco són una miqueta, doncs, marcar la meva línia de joc, tenir un joc ofensiu, anar-hi, també doncs, fer un equip compacte tant en defensa com en atac, i que tinguem un joc molt, molt coral de tot l'equip, que participin totes i que tothom senti molt integrat amb l'equip.
6: Un Palau que ahir Jordi es feia amb Xana Puigdevall, la jove portera que acaba de ser proclamada campiona d'Europa sub-17.
1: Gràcies, Jordi, per última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dimecres. Fins aleshores, molt bona tarda.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Esquerra Republicana de Catalunya ha lamentat la suspensió de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar dimecres a Madrid per tractar el nou model de finançament, advertint que la decisió representa un nou retard en una reforma imprescindible perquè el sistema actual està caducat des de finals de 2013. Els republicans han exigit al govern espanyol que convoqui la pròxima trobada tan aviat com sigui possible i que acceleri tota la tramitació del nou model de finançament perquè s'aprovi abans que acabi l'any. El president de RC, Oriol Junqueras, també ha denunciat que la suspensió de la reunió suposa endarrerir els recursos que necessiten els hospitals i les escoles de Catalunya. Poc abans era la portaveu del govern, Sílvia Paneque, qui també suposava un ajornament que finalment ha acabat produint-se.
2: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sempre sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
1: La nova data per la reunió sobre el finançament és el 4 de setembre, però aquesta tarda a les 6 la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, atendrà els mitjans de comunicació per valorar el seu ajornament. Dues persones han resultat ferides després que un turisme les hagi atropellat al carrer Aragó a l'altura de Rambla Catalunya, a Barcelona. Segons informa el SEM, una de les persones ferides està en estat crític i ha estat atesa i traslladada a l'Hospital Clínic, mentre que l'altra, menor d'edat, està en estat menys greu i ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu. El SEM ha activat 3 ambulàncies. El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts a la licitació dels nous accessos viaris a l'ampliació sud del Port de Barcelona per un import estimat de 98 milions d'euros sense IVA. L'actuació permetrà construir un nou nus viari que connectarà la futura autovia d'accés al port amb la xarxa viària interna del recinte. La nova infraestructura inclourà una gran rotonda elevada amb 3 ramals, un de connexió amb la nova autovia, un altre amb l'ampliació sud del port i un tercer per donar accés a les instal·lacions situades al nord de l'antiga desembocadura del Llobregat. El projecte també contempla una galeria de serveis per facilitar el pas a diverses xarxes sota la futura infraestructura ferroviària. I Catalunya ha aconseguit baixar del 8% d'aturats en el segon trimestre del 2026, anotant una taxa de desocupats del 7,9% i deixant enrere el llindar dels 8 punts per primer cop en un segon trimestre des del 2008. L'últim cop que Catalunya va tenir una taxa d'atur per sota del 8% va ser el quart trimestre del 2024, amb el 7,87%. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat avui que la futura seu de l'Agència Estatal de Salut Pública s'instal·larà a Saragossa. La ciutat aragonesa s'ha imposat a les candidatures de Barcelona, Granada, Lleó, Lugo, Múrcia i Toledo, que també s'havien postulat per acollir aquest organisme. En concret, la capital catalana va proposar ubicar la seu a l'edifici de Ramon Llull, situat al recinte de l'Escola Industrial. La seu, finalment, es dedicarà als àmbits de la vigilància en la salut pública i a la preparació i resposta davant de futures emergències, així com en la salut pública internacional i en informació i comunicació de riscs per la salut. El Departament de Salut català ha respost desitjant el màxim encert a la localitat aragonesa i ha afirmat que Catalunya referma la col·laboració total amb l'organisme estatal, posant a disposició l'experiència de l'Agència Catalana de Salut Pública de Barcelona i la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat. Salut també ha remarcat la solidesa de la candidatura catalana, sustentada en un ecosistema de coneixement, recerca i talent científic incomparable, i ha situat la prioritat a partir d'ara en impulsar i consolidar l'òrgan català i reforçar la salut pública de proximitat per mantenir Catalunya com a referent en salut pública a nivell estatal i internacional. Aquesta cordialitat contrasta amb la tensió que hi continua havent entre les comunitats pels murals de Sixena, i és que la vicepresidenta i consellera de la presidència del govern d'Aragó, Mar Vaquero, ha assegurat aquest dimarts que el Museu Nacional d'Art de Catalunya torna a posar nous obstacles pel compliment de la sentència que determina el retorn de les pintures murals. En roda de premsa, Vaquero ha anunciat que l'executiu aragonès ha presentat al jutjat de primera instància número 2 d'OSCA les al·legacions del govern d'Aragó a l'informe d'avaluació de riscos sobre les pintures murals presentat pel MNAC. El govern aragonès critica que el NAC busca suspendre un termini d'execució ferm amb el seu informe d'avaluació de riscos i planteja un recurs indirecte a la providència de la jutgessa per una mala fe processal evident. Protecció Civil manté el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya davant el nou episodi de calor que s'espera que augmenti gradualment la intensitat i que eleva el risc de focs. El Departament d'Agricultura assenyala que la calor es combinarà amb una humitat relativa molt baixa i una recuperació nocturna irregular i que aquest dissabte s'assolirà el nivell màxim de perill. També ha precisat que les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. I la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que en cap cas s'ha posat el punt i final a la polèmica per l'exclusió de Catalunya de les proves PISA amb la compareixença d'aquest dilluns de la consellera d'Educació, Esther Niubó, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Paneque ha remarcat que les investigacions continuen obertes per aclarir què va passar i ha assegurat que s'assumiran les responsabilitats que calguin i a qui pertoquin. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4 FM.
2: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimarts que la llei d'amnistia ha aconseguit que es tornin a retrobar ni més ni menys que el PP i Junts. El dirigent ha destacat la voluntat de Feijóo de reunir-se amb Puigdemont, tot dient que per darrere va Vox, que no sabem gaire bé què opina. A la roda de premsa de balanç del curs polític celebrada al Palau de la Moncloa, el president ha celebrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat la llei d'amnistia en considerar que buscava afavorir la reconciliació i l'ha qualificat de decisió valenta i necessària que permet que es torni a mirar junts cap al futur. Les paraules de Sánchez arriben poc després que el Tribunal Suprem hagi començat a aplicar la llei d'amnistia a dirigents de l'octubre. Precisament, aquest dilluns va ser amnistiada la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, la republicana Meritxell Serret. I des de l'aval del Tribunal Europeu, el Suprem també ha amnistiat l'exconseller i expresident de la Mesa del Parlament, Roger Torrent, els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Corominas, Ana Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, i els exmembres de 2019, Josep Costa, Eusebi Camp de Badrós i Adriana Delgado. El Departament d'Educació ha signat aquest dimarts un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per la millora de les condicions laborals dels seus docents en el període 2026-2031, un pacte que està adoptat amb fins a 118 milions d'euros. La consellera Esther Niubó ha indicat durant la signatura que la millora de les condicions dels professionals de l'educació suposa reforçar la qualitat del servei educatiu. També ha destacat que donar estabilitat i previsibilitat als centres significa donar més confiança a les famílies, que treballar des del diàleg social i institucional suposa fer més fort el conjunt del sistema i que entre d'altres l'acord implica reduir hores lectives del professorat i cobrir substitucions a partir del setè dia. El president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, no viatjarà amb l'expedició blaugrana a la pretemporada d'Anglaterra després de confirmar que li ha estat revertida una arritmia que li havien diagnosticat. El mandatari haurà de guardar repòs durant uns dies, tal com ha confirmat amb un comunicat a través de les xarxes socials. En el mateix text, Laporta ha volgut agrair la feina dels professionals a l'Hospital de Barcelona, la confiança i tranquil·litat de diverses persones del seu entorn més proper i les mostres de suport que ha rebut aquests dies. Amb l'absència de Joan Laporta, serà Rafa Juste, el vicepresident esportiu, qui s'encarregarà d'acompanyar l'equip de Hansi Flick durant aquesta setmana a Anglaterra. Juste se sumarà a l'expedició culer a St. George's Park aquest dimecres després de la junta directiva. L'Arxiu Municipal de Palafrugell i el Baix Empordà ha restaurat un capbreu, un manuscrit de 1.200 pàgines que conté informació del segle XV, tot i que hauria estat redactat entre el 1728 i el 1772. Es tracta d'un llibre de registres on hi consten les propietats i els cultius de les famílies que hi havia per Palafrugell i Mont-ras en aquella època. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: For these rappers, I apologize. I know it ain't fair. Only ball I drop. New Year's, Times Square. The world is mine. Sixth sense, I see the seventh sense. Now baby, let's get started for life.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. Plataforma per la Llengua denuncia que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga l'Institut Escola El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme, a oferir a un alumne una assignatura no lingüística més en castellà, a més de la de llengua castellana, aplicant la doctrina fixada recentment pel Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal Suprem. L'entitat recorrerà la decisió i reclama al govern de la Generalitat que impulsi la nul·litat de la sentència del Suprem sobre la retolació dels centres educatius. Segons Plataforma per la Llengua, aquesta resolució consolida una nova via judicial per incrementar la presència del castellà a les escoles i posa en risc el model d'immersió lingüística en català, que considera clau per garantir la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. L'entitat també alerta que les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans i del Tribunal Suprem ja s'estan utilitzant com a precedent per modificar el model lingüístic dels centres i critiquen que se n'hagi minimitzat l'abast. Davant d'aquesta situació, fa una crida a tota la comunitat educativa i a la societat perquè defensin activament l'escola en català. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de 4 anys i mig de presó, a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat en documentació oficial per contractacions il·legals quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Tot i això, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya incluïa 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros que es mantenen. A la decisió, el mateix Tribunal de Catalunya afirmava que la pena de presó resultava desproporcionada i excessiva i obria la porta a la petició de l'indult. La Fiscalia s'oposava a la mesura de gràcia, però el govern espanyol ha decidit seguir el criteri marcat pel TSJC. L'indult per ser el conseller de Laura Borràs no ha contentat el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha afirmat poc després de confirmar-se l'oficialitat que la mesura no blanquejarà la greu injustícia perpetrada pels justiciers de la toga nostra. El seu missatge a les xarxes socials ha estat contundent i també ha opinat que la decisió de l'executiu estatal no repara per res el mal ja fet a la molt honorable presidenta Laura Borràs i a la seva família amb uns prejudicis que persistiran amb la inhabilitació. I Protecció Civil manté activat el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya davant del nou episodi de calor, que s'espera que augmenti gradualment la intensitat i que eleva el risc de focs. El Departament d'Agricultura ha assenyalat que la calor es combinarà amb humitat relativa molt baixa i una recuperació nocturna irregular i que aquest dissabte s'assolirà el nivell màxim de perill. També ha precisat que les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. La consellera d'Economia i Hisenda, Alicia Romero, ha valorat aquesta tarda que el Ministeri d'Hisenda ha estat generós amb la petició del PP de més temps per analitzar el nou model de finançament de les comunitats autònomes que fa mesos que treballa. Un model que s'havia de debatre al Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest dimecres a Madrid i que ha estat anul·lat a última hora per la petició dels populars. De la mateixa manera, la consellera ha dubtat de la voluntat dels d'Alberto Núñez Feijóo per arribar a acord sobre aquesta eina, ja que totes les comunitats autònomes governades pels populars s'han mostrat en diverses ocasions en contra de la proposta que impulsa Catalunya i que l'executiu estatal s'ha fet seva.
2: Jo crec que aquesta és la voluntat del govern, doncs que no sigui dit que no posem unes setmanes més sobre la taula per intentar acostar posicions, i ara el que demanem és responsabilitat al Partit Popular. S'ha endarrerit un Consell molt important on calia i on s'havia d'aprovar un model de finançament, doncs ara ja en més setmanes s'ha convocat pel dia 4 de setembre, que ja no hi hagi més excuses i que ara doncs ens posem a treballar i el dia 4 es pugui aprovar en el si del Consell de Política Fiscal i Financera.
1: Romero ha recordat que el nou model de finançament ha de portar 4.700 milions d'euros a Catalunya i que no només és bo pels catalans, sinó per la resta de comunitats autònomes, com va fer saber el president de la Comunitat de Canàries, que aquest dilluns hi manifestava el seu suport. Protecció Civil ha activat aquest vespre el Pla Territorial de Protecció Civil en fase d'alerta per la calor extrema que s'espera en els propers dies. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís ja per demà, dimecres, quan s'esperen temperatures molt altes, especialment a Ponent, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu. A Ponent es podran superar els 40 graus i en bona part de l'interior les temperatures màximes superaran els 36. Es preveu que l'episodi s'allargui fins a mitjans de la setmana vinent, fet pel qual Protecció Civil de la Generalitat fa una crida a la prudència. I els bombers catalans desplaçats a l'incendi de Madrid, Àvila i la Vall d'Uixó ja treballen sobre el terreny, segons han confirmat fonts oficials a través de xarxes socials. El grup destinat a Castelló ha estat assignat al flanc esquerre de l'incendi, on treballa amb eines manuals, foc tècnic i línia d'aigua per consolidar el perímetre, des del nord de la població d'Artana, cap a l'oest. L'equip més a prop de la capital treballa a la zona de la Villa del Parado, on la prioritat és consolidar un sector del perímetre i mantenir-lo dins dels eixos de contenció. Per evitar represes, s'ha començat a fer revisió i remat dels punts calents i, per garantir l'accés, s'ha tallat un arbre que ocupava part de la via. I una dona morta aquest dimarts en un pis del carrer Andrade de Barcelona, al barri de Sant Martí de Provençals, en un succés que els Mossos investiguen com un crim masclista. Segons ha avançat el caso i han confirmat fons dels Mossos d'Esquadra, els fets haurien tingut lloc cap a 3:15 del vespre i ara la policia catalana busca l'autor dels fets, que podria ser la parella de la víctima. Això és tot de moment. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

anar amb el gra. Malgrat.